Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

drets, empedrats i molls de fanals groguents d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Sa frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és notar serba salada.

pensar que nosaltres som de Silla d'escostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llops que us venen barat. Alegries, nostre sou, esquifem. Som els primers on surt de

0: Perdona, que ets de Ses Illes?
1: Sí, de Menorca.
0: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
0: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: De Ló.
0: Ah, de Mó, que maco.
1: No, de Ló, està a mig de Silla.
0: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'aduré amb un cofre, on hi ha unes bísties que no es can...

resultat del teu esforç som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i aquest cor tan gran que sempre troba espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria. Ets el centre de tot, el pilar que ens sosté i no podem imaginar una vida sense el teu amor i el teu exemple. T'estimem amb tot el nostre cor, papi. Gràcies per ser tu.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada. Emissora municipal.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

A las 9 de la mañana y 20 minutos abrimos la hoja del almanaque.

Són les 9 des de matí i 53 minuts. I arriba el moment de llegir el diari. Les notícies d'avui del diari Menorca. L'article de Miquel Fèlix du per títol Pancartes, enquestes i eleccions. No hi ha res com el calendari electoral per encendre els ànims dels manifestants. D'un temps ençà proliferen les pancartes a tot el país. Sorprèn, però, que l'única protesta contra el govern central la mantenguin els metges. Avui, per cert, hi tornen. Els grans sindicats nacionals dirigeixen, en canvi, les seues ires cap als governs autonòmics, preferentment si són del PP. Ni la crisi de l'habitatge ni la inflació han estat prou motius per convocar una vaga general a Pedro Sánchez, l'únic president de la democràcia a qui UGT i Comissions Obreres han obsequiat en la pau social. A quin preu? A Menorca deixam enrere un cap de setmana de mobilitzacions. Divendres contra el retorn dels cotxes en Esborn i dissabte contra la massificació turística. Mentre les entitats veïnals de Ciutadella van aconseguir una proposta més baixa de l'esperada, sobretot després de tot el que s'ha dit de la sentència, que obliga a desfer-se per tonalització de la plaça, el GOP va demostrar que manté la fidelitat dels seus incondicionals. Li passa, però, com en els altres sindicats, ha hagut de justificar per què la primera manifestació organitzada per Via Menorca va ser 2024 i no quantes donaven les llicències que ara patim. Mentre això passa en el carrer, les encostes detecten un gir a la dreta de l'electorat en aquest mandat. Si l'any 2023 el PP d'Adolfo Vilafranca arribava al govern del Consell per la mínima i contra tot pronòstic, avui tindria a l'abast la majoria absoluta. Entre els populars i Vox aconsegueixen una intenció de vot del 50,8%, que contrasta amb la suma de l'esquerra formada per PSOE, més per Menorca i Unides Podem, que no arriben al 45%. La majoria social ha canviat de bàndol per la fuita de vots socialistes que s'han agreujat en els darrers mesos per els casos de corrupció. La part més centrista de l'electorat del PSOE s'ha refugiat al PP i a l'abstenció, mentre la més progressista ha cercat la redossa de més. Serà d'aquesta que veurem el sorpasso, que no es va arribar a produir fa 3 anys?

La previsió del temps per aquesta setmana. L'atmosfera continuarà molt tranquil·la a Menorca durant els pròxims dies, mentre bona part de la península mantindrà tempestes provocades per aire fred a l'altura. A l'illa quedarà al marge d'aquesta inestabilitat gràcies a la influència d'aire més estable sobre la Mediterrània. Per això, avui dilluns, predominaran els cels poc nivolats o completament serens, amb ambient agradable i sense senyals de precipitació. Demà dimarts, la tramuntana us deixarà sentir un poc a bona part de l'illa, amb el cel majoritàriament destapat i temperatures sense grans canvis. A partir de dimecres, el vent perdrà protagonisme i el temps serà encara més estable, amb moltes estones de sol i una pujada progressiva de les temperatures que continuarà dijous. Mentre a la península les tempestes es concentraran a zones de l'interior, Menorca mantindrà un temps plenament estiuenc, sense pluja a la vista. A més, els models meteorològics ja comencen a insinuar que de cara al final de la setmana que ve podria gestar una situació de calor molt intensa a diverses zones de la península i de França. Encara és prest percebre fins a quin punt mos afectarà les illes, però sí que sembla clar que les temperatures aniran pujant dia rere dia de cara al pròxim cap de setmana. No es descarta que alguns indrets de Menorca puguin superar els 33 graus.

Així que es presenta un Sant Joan molt calorós. Un altre Sant Joan. Un article d'en Manuel Canyes. Diu, en aquell temps, estranyes les actuals fonts d'energia, s'estovaven cuines de fogons i forns de ferro, que a més de caldejar l'ambient, plaïen el diàleg xitxeuant a l'alba. L'avi feia un mos, cafè amb llet i quatre sopes, mentre escalada la pipa esperava que el sol sortís i glosava. A Vicent Ferrer m'encomanaré que duia aigua dins un paner. L'àvia cuinava amb una olla de carbó de llenya i abans d'obrir l'escotilla amb un arpó manava que m'ho s'apartéssim d'esperill. Aquell foc, els al·lòs de llavors, el comparàvem amb l'infern infinit que el papa Boitila va sufocar, si bé es llegà un altre foc roent que manca de la consciència. Era per Sant Joan, es Mercadal, i mentre Joan i Joana atenien l'onomàstica, la família esperava celebrar-lo amb entells. Un procés acostumat era portar la llauna de costelles amb patates i tomàtics al forn, perquè allà el consagressin i el coguessin bé, n'has preparat. Aquell migdia, però, succeí s'imprevist. Quan s'havia d'anar a cercar les costelles de bé i comprovar que la llauna s'havia esfumat. En els pobles tothom es coneixia i, per tant, també qui s'ho havia enduit. No obstant això, al·legat va ser de pes. No ho havien trobat boníssim, ho havien trobat boníssim. Així, els apropiadors, en intentar de recompensa, li van dir que podien dur sense la seva greixera. Joana ho rebutjà de ple, afegint que es menjar entra també pels ulls. Em van contar que aquell Sant Joan dinaren d'ous estrellats, amb sobrassada, botifarró i patates frites, i un glob de vi.

I són a més les 10:30 i comença el capítol d'avui de El cielo que nunca vi, capítol 176.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Hola, tia.
1: Com va?
0: Molt bé, i vosaltres?
1: També, va bé. Són 100 dies i... Són el que toca.
0: Sí.
1: Són el que toca. I molt bé, molt bona música. I bueno, la novel·la, ui...
0: Ara sembla que han trobat en negre, a veure.
1: Ara em sembla, però que...
0: Et hi fugirà.
1: Sí, saps d'amagatar, és ell. I, però bueno, a lo millor qualque dia ho trobaran, no?
0: I? Cosa hauran de fer, perquè si no, això no acabarà mai.
1: No, això no acabarà i després... Son pare també no hi ha dret, ha d'estar tancat, serà que té.
0: Clar.
1: Una cosa que no l'ha feta, perquè...
0: No, jo crec que en el negre que les cataran presto més tard.
1: L'han de tancar i no deixar-la sortir mai més. Perquè quan surtin tornarà a fer, així que almenys sí, sí. Que no surti. Ai, Déu meu. Va, bé, va.
0: Anat bé, fins de setmana.

0: Està bé, però no hem de tenir res, hem d'estar bé per seguir. I doncs, saludarem a tothom, tothom en general. I això per vosaltres també, i divendres.
1: Moltes gràcies, tia, que passeu bé.
0: Sí. Un beso igualment.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Y bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini.
1: Què, tot bé?
0: Tot bé, aquí estem.
1: Teniu molt de fred per allà dalt?
0: No, no. Mira, jo ara tenia l'aire posat i l'he llevat.
1: Sí. Perquè m'ha fet... Aquí faig un ventanal, saps? I encara no vengui gaire d'oratge, mira, respira.
0: Sí.
1: Bé. Saludar a tothom, sobretot. I a la Mar de Pons... També una abraçada, ja que sé que me va saludar un dia, però jo no vaig poder cridar.
0: Molt bé.
1: Bé, i si pogués ser, la cançó aquella que diu «Reloj no marque les hores, qui te les votat avui».
0: Alido.
1: Però ja m'agrada molt.
0: Molt bé, així ho farem.
1: I si no ho pot ser, que siguis com vulguis. No perdrem sol l'on, no?
0: Bueno.
1: Molt bé, saludar a tothom. Mena Manolita, que saps res?
0: No, que sabem que és a l'hospital, però no sabem res.
1: Està ingressada?
0: Sí.
1: Ai, mira, fa que dia hi vaig anar, ho he sabut. Bueno, que vol dir...
0: Bueno, tot a vegades, a que sé ho ja, no ho sé,
1: No sé. Bé, aquí on sigui, si m'ho sento, un beso molt fort, Manolita.
0: Vale, li enviam.
1: Vale, i de Toni, saludar a tothom. I que no te caiga.
0: Sobretot.
1: Molt bé. Adéu.
0: Gràcies, Nini. Que no decaiga, diu ella.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola.
1: Bon dia, fresquet. Ai, sí, no feis de calor. Beníssim.
0: Va bé, eh?
1: Jo m'estim més estiu que si ves, escolta, sí. Com siguin, sí. Jo m'estim més estiu que si ves.
0: Sí.

0: Trabalho, pues sí, fa caloreta, com hem de fer. I el pis el meu és molt petitó. Bueno, bé, sí, és petitó. És molt cuco, però és petitó. Però bueno, tinc migdia a sol a una banda i l'altra migdia a l'altra. I jo...
1: Per això no tens fred mai.
0: No, ni calor tampoc. Ara mateix a la terrassa, vist les 3:30, no hi ha qui surti. No hi ha ni amb... Tenc estaldo posar perquè de bon matí ja poso estaldo, però no hi ha qui surti de fora, eh? No, no, no, no. No. I me diuen, i d'hores de sortir, t'has de posar en el sol una estoneta cada dia. Sí, que sos molt bo, pels ossos, per tot. I jo dic que sí, que és bé, sí. Però jo no m'assec en el sol ara ni borratxa de vi, no. No. Estic més bé en aquesta banda. Bueno, Toni, una salutació, el primer, per tothom. L'altre dia pensava en la Cris, de Ciutadella, supos que sí. Deu estar bé, li desig sí. Que tingui un bon estiu, que deu anar a tope, però bueno, que passi un bon estiu també. I a tots els qui ens escolten, i a tots de que teva, que també espero que tothom estigui bé. Saludar-te ja també com els nostres, ja estan a la recta final. Ah, i que després puguin descansar un poc, mesquins.
1: A veure.
0: I aquí, sí, després podrem descansar una miqueta i tornar a posar cervella després, tu. Sí, ja, sí, tot bé. Quan li dic que saludar tot bé, me diu, bueno, ja, bueno, no t'ho diu sàvia, i va, tot bé. El que diu sàvia, la missa, tot bé. I ja està, gràcies a Déu, no m'ho esqueixo. Bueno, Toni, i per tu, com sempre, un fort i carinyós abraç, i vist dilluns, si Déu vol.
1: Moltíssimes gràcies, Maruja.
0: Vale.
1: Fins divendres.
0: Si està ingressada, li desig que pres pugui sortir, i si és a casa seva, li desig que se vagi recuperant el més pres també que pugui. Una besada. Adéu.
1: Adéu, Maruja. Bueno, pues estàs la nostra amiga, na Maruja. Ara tinc tant el telèfon perquè... Qui dia passa? No en Joan Barceló?

Comença la darrera setmana de primavera, abans de l'arribada de l'estiu diumenge que ve. La lluna gira a nova avui dilluns dia 15 a les 4 hores i 54 minuts a Bessons. Els dies de la segona quinzena de juny seran caniculars. S'esperen assolellades intenses i avui et s'han vist patró dels qui no poden dormir, és el meu, i protector del bestiar de llana, dels ballarins, actors, epilèptics i dels descans. Històricament ha estat invocat per a protegir-se de les mossegades i convulsions. D'una persona que se'n mou molt, diuen que té el ball de Sant Vit. L'aranjada a tothom agrada, per Sant Vit. Per tenir bona collita, el pagès aprofita. Les primeres peres de la temporada ja són aquí i aviat vindran les de Sant Joan, els melicotons i les figues flors. Les cideres ara són extraordinàries. Es va perdent el costum de fer marmelades casolanes a causa de la industrialització que ho domina tot. Teniu al vostre abast la possibilitat de fer diversos emputats, sucs i conserves amb almívar. No la desaprofiteu. Aviat podeu cuir els alls, ingredient bàsic de la nostra cuina, que després de secar-se un dia en el sementer, es guarden a un lloc sec. Caragols, peres i meló volen vi felló. Després d'un llarg temps d'abstinència, han tornat els melons, encara que s'ha perdut les varietats antigues i tradicionals. La majoria dels que hi ha ara en el mercat són híbrids. Ningú recorda el meló aigua redenter, el meló fei o el meló de gra d'arròs que tenia la clovea verdosa i els pinyolets petits, i era molt bo. Si heu fet amb pèls de vinya, convindrà suprimir les arrels i els rebrots inútils i donar una passada de rella. Embrostava els xucladors dels fruiters. Bròquil i arengada, menjars que a tots agrada. Arriba bon temps per calar palangres i xerxes primeres. Xerxes primes. Es menja en aquest temps la bona sardina. La diferència principal entre la sardina i la arengada és el mètode de conservació i, en molt de casos, la varietat del peix. Mentre que la sardina fa referència en el peix fresc, l'arengada és una sardina que ha passat per un procés tradicional de salaó i prensat. Arriba el millor moment per menjar els ubercocs. Convé posar canyes a les tomatigueres perquè s'enfilin i regalar dos pics per setmana.

0: difícil.
1: Hola, bon dia.
2: Com va, senyor Toni?
1: Molt bé, senyora Marga. Aquí estem.
2: Així
1: al pie del cañón.
2: No, tu no perdis.
1: Me tienes.
2: Tu dilluns i divendres clavat aquí.
1: Sí, sí, perquè clar, si no, no va bé.
2: També podries venir dijous, també podries venir dissabte.
1: Bueno, mira, dijous vindré. Dijous a les 10 hi ha un programa especial de coses que no sé què fan, però vindré a posar-lo en marxa.
2: Ah, així m'agrada. Te sentirem?
1: No, jo no, a les 10.
2: Ah, tu més o menys a posar en marxa?
1: Sí.
2: Ah, si no, demà esteu venint, eh?
1: Es posarà tot sol.
2: Sí. Si també per posar-lo en marxa i tu has de fer ràdio...
1: No,
2: ja
1: no.
2: S'apanyaran. I dissabte, que te toca ja... No, no, encara no. Te queda una altra, no?
1: No, sí, aquest me toca, sí.
2: Aquest ja te toca. Bé, normal. Bé, dissabte hi va haver...
1: Nadelina.
2: Nadelina. Mai me'n recordes, no. Però... Bé, tanta feina, tu. En Santi feina, fan feina... Ja els dic que no em facin, però mira, no m'escolten. I què hem de fer?
1: Són joves, hem de fer.
2: Són joves, no tenen seny. Ja. I bueno, bé, mira, jo no t'ho contaré res, perquè ja saps la meva vida, però bé, no ho ves.
1: Sí.
2: I bé, espero que tu també hagis passat bon cap de setmana. I res, saludar a tothom qui m'ho escolta. He sentit en Nini Mercadal, li dono les gràcies per haver-me saludat. Bueno, m'he sentit creativa. Sé que no he sentit, no ho crec, que és pel món, o...
1: No, no ho crec, és a casa seva, però té calor.
2: Ah, i no pot ratllar?
1: No, no pot ratllar.
2: Ai, Déu meu.
1: Està calorada.
2: I no em fa de calor, Que no m'ho
1: jo no entenc, que jo...
2: Jo no entenc de calor.
1: Li he posat aire i l'he llevat fa una estona.
2: Sí, sí. És que aquella calor d'estiu no me la fa.
1: Però em farà,
2: no eh? Podria ballar de calor, però després m'ho surt els vents, o se m'ho està pel cel.
1: Diuen que em farà, eh?
2: Sí. Bé, diuen... Van dir que faria un estiu molt raro. Que plouria, vent, molta calor quan pagués calor, però no res, tu. M'ho queden 4 dies, eh? Perquè estic, perquè m'ho matarà tot.
1: M'ho rescatarà.
2: Però entenc, però bueno, bé. I bé, mira, a la criativa, a la Toni, a ses Blai, encara no ho deixen senties, tampoc, si no és que m'hagi despistat. I, bé, és que anomenant a Maruja, que no l'anomen mai, i a Getro, i que vols que te digui? No tens res més, no tens cap historieta, tu pregunta'm-me.
1: No, bo, vaig ratllant a Paquita.
2: Que té a Paquita?
1: No, no té res, me va telefonar.
2: Ah, te va telefonar
1: no,
2: a Paquita?
1: Sí, que no me pot sentir bé, perquè no sé què, però ara té un telèfon nou...
2: Sí.
1: I va, si ara va més bé el telèfon aquest.
2: Ara té telèfon nou i cada instant em pipa.
1: Jo dic ara que...
2: Demà telefona i mateix l'altre dia vaig cremar sofrit. Però bueno, què li hem de fer? No hi és hora, que comprés un telèfon nou.
1: Sí, però ara li hem de posar bé perquè ella no ho sap.
2: Bé, ara ja comença... ella havia d'haver anat a fer el batxiller per el telèfon.
1: Diu Radio Garden, i Radio Garden és molt bo de posar en David, t'ho faran en un minut.
2: Sí. Bé, jo, mira, jo a Radio Garden me'l va posar en Biel, eh? Que de sona, i de llavors sempre el t'hem posat. I nosaltres, mira, ara aprofitarem, per si no m'ho sent, ratllant-me la ment d'ella. Perquè per ratllar bé, sol a l'hora i sol a temps.
1: No, mesquina, perquè ella no... És bona bota.
2: Sí, no, jo me l'estim, sí. Sí.
1: Jo també.
2: El que dic és un poc emprenyativa, però... Bé, el que tu dius de jo, què hem de fer? Així estem. Amb el carro dins la psíquia. Vinga, jove, una abraçada molt forta per la teva família.
1: Moltes gràcies. De part de la família meua.
2: Això mateix. I fins a la pròxima.
1: I moltes gràcies. Vinga. Fins divendres, si Déu vol, i dissabte.
2: I una abraçada. Sí, perquè dijous, fill meu, ni fur hi fa.
1: Ja. Bueno, però si ningú ha d'escoltar, tampoc no sé que m'esté venir.
2: Bé, no, és que jo no sé quina fase de que serà.
1: És un programa de divulgació, no sé de què.
2: Ara.
1: Violència de gènere, no sé què.
2: Bé, jo l'escoltaré, perquè jo sempre tinc ràdios que estic posant. Però, bueno, tu quan el posis en marxa, dius, bon dia, Marga. I ja està. Vinga, una abraçada molt forta.
1: Està, vinga. Adéu.
2: Adéu.
1: Marga, ella.

No m'estranya que cremi et sofrit, perquè li fot a tota marxa i et sofrit s'ha de fer a poc, molt poc foc. Fuego lento.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, Mari. Com estem? Molt bé, i tu?
1: Bé. Mira, que ara surt un vendaval.
0: Ah, sí?
1: Vent, però no sé si això fa de durada o no, però... Ho burina ara.
0: Ah, bueno.
1: Fa coses molt rares,
0: Sí? Sí, es veu que sí, que fa... Estones rares.
1: I llavors, no, mira, saludar a tota l'audiència, com sempre. Escoltar la ràdio també tot el matí. Ara te deix, però.
0: Molt bé.
1: Ara me'n vaig. Ara me'n vaig, però.
0: Molt bé.
1: Ah, me'n vaig a nedar.
0: Neda.
1: I faré una bona estona.
0: Sí, sí.
1: Bueno, si és vent aquest no m'ho molesta, perquè és vent sur, eh? Nostra muntana, no.
0: Bueno.
1: Bona idea. Vinga, idò, Tonio. Saludar tots els que han telefonat.
0: De part teva, Mari.
1: I un beso per tu.
0: I un altre per tu.
1: Moltes gràcies, Tonio.
0: Vinga.
1: Adéu.
0: Bona nedada. Adéu.
1: Gràcies, Tonio. Faré una sota per tu.
0: Sí.
1: Vale? Adéu.
0: Adéu. Bueno, doncs tenim la Mari qui se'n va nedar. I jo els llegiré la rentada d'esbé més blanca. Bueno, després de veure, vam, qui tenim en el telèfon. Bon dia. Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia. Això desbé ho faràs una estona més tard, d'acord?
0: Ho faré després, eh?
2: Vale. Bueno, primer de tot, molt bon dematí, i tot molt bé. I he sentit satiativa i diré que en Rafael no se'l va fer amb els peus, se'l va fer la canya de la cama, diguéssim, que no té ni no hi ha ni pell, ni carn, ni res, i clar, no se li podia, no li van poder cosir, des de ser forat, tancat, saps què vull dir? I de moment, perquè no s'infecti, no el deixen que es banyi, i el dut a pas, i anem a cura, i es va anar al Sant Joan cada dos o tres dies, ara demà no es toquen a dir, per exemple. Però clar, ara és això, que es vinya a fer-ho perquè se li surti. Si ho poguessin haver cosit, doncs pues allò és diferent, però si no es cosa es té que tancar i és més. I les cames, ja saps que aquí són un poc complicades, eh?
0: Sí.
2: Però bueno, bé, però ell està bé, vull dir, no, fes de ballar, me queda dalt i jo vaig a ballar i a nedar, ara també de ballaré. I la mare ja hi és, ara aquí, de moment no fa bé, però com ho diu la mare, saps coses tan rares que... Sí.
0: Es veu que de repent li surt vent, o?
2: Sí, és que fa coses rares de bé, però bueno, és el que hi ha. I bueno, pues, la criativa que gràcies per recordar fent, i a totes, perquè se'n recordin la marga on surt un també. I no crec que no sigui tan vaga de ser calor i que el seu telèfon que no li costa gaire tampoc, perquè també pot estar a la fesca, un poc no ho trobes.
0: Ni claro.
2: Però bueno, és el que hi ha. És així i ja està. Però, bueno, i poca cosa més, ara no ballaré a nedar, que m'hauré de fer les coses i ja està. Fins al bon dematí, fins divendres, si Déu vol, escoltarem el negre al sombon, si ho troba normal. Vinga, idò, Toni.
0: Molt bé, Getro.
2: Dale, fins divendres, gràcies, una cosa, la cançó que vulguis.
0: Ara. Una abraçada.
2: Igualment, i que no decaigui, nini.
0: Sobretot.
2: I a Manolita li enviem una abraçada a tothom li envia.
0: També.
2: I espero que ell ho sàpiga, que tothom estem pendents de tot. Vinga, bon dia. Adéu.
0: Gràcies.
2: I saludos a la Mari i a en Tito.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Gertru. Idò. Això que ets idea de sa... Son Usina, el lloc del caixer pagès del migjorn, Miquel Torres Marquès, va viure ahir que vespre intensament els preparatius de condicionament dels tres béns seleccionats per afrontar amb tota il·lusió el primer gran episodi de les festes de Sant Joan, com és la celebració del diumenge d'esbé. Durant aquesta setmana s'enrentaran cada dia dos d'ells, fins que s'elegeixi el que finalment sortirà a les festes. L'expectació i les feines de la primera rentada van marcar ahir una dinàmica molt especial en aquell lloc de Ciutadella, especialment en l'elaboració de formatge artesà a Mahón Menorca, en què els familiars i els amics van participar en un esdeveniment que any rere any ocupa un lloc preferent en el calendari santjoaner. Ahir, a Son Usina, hi va passar mig centenar de persones, entre ells els membres de la Junta de Caixers. La família del caixer pagès, amb la seva esposa Lina Capó Moll i les dues filles, na Marta i na Paula, van veure de forma il·lusionant, com s'anaven materialitzant els esforços dels darrers caps de setmana, durant els quals s'ha anat treballant poc a poc en la tria dels béns i tota la organització que envolta irremediablement la feina del dia a dia en una explotació del camp. La jornada també va incloure una bereneta amb productes locals, a més de l'ambientació amb música popular menorquina. Una intensa jornada de feina que seguirà al llarg de tota aquesta setmana. Es tracta de que es bé aquest estigui ben net, com és natural, per poder-lo passejar per si.
3: Ah, hay muchas cosas que...
0: Y muchas cosas hay que decir, por ejemplo, que la casa senyorial de Can Olivar de Ciutadella també va acollir ahir migdia la reunió del caixer senyor Ignasi Saura Sánchez amb els cavallers, caixers i fabiolers de la colcada de Sant Joan, en què es va recordar les normes que han de regir la festa. Han de xalar tots, cavallers i poble, però amb responsabilitat i generositat. Digue, es queixer senyor. A la reunió, tots els assistents van transmetre el seu acord en la informació i les normes expressades per Nina Cisaura, per la qual cosa no hi va haver intervencions. Al final de la reunió es va fer el tradicional vermut. Fa molts mesos que fèiem aquesta feina d'anar pels llocs i xerrar amb els cavallers per tenir la màxima quantitat d'opinions i a la vegada aconseguir el màxim consens. Saura assenyala que va donar un missatge d'unitat, subratllant que s'ha de pensar més en el conjunt i no només en cada un. No s'ha de rompre la colcada, s'ha de saber no entrar en totes les cases si hi ha altres cavallers a l'interior, amb l'objectiu de poder mantenir els horaris de la festa. El caixer Bala expressa la necessitat de ser tothom conscient, cavallers i poble, del moment que es viu, amb un Sant Joan que evoluciona com tot evoluciona, tot i que advoca per mantenir el màxim de la tradició. Al mateix temps, han de saber adaptant-nos, donant que no surt el mateix nombre de cavalls que fa molt d'anys, la realitat és la que és. No s'ha de reduir el nombre d'entrades a les cases, però sí que nosaltres mateixos hem de saber dosificar perquè no afecti negativament el horari de la festa. Jo no crec que feim menys festa dins cada casa ni dins cada carrer, sinó que en haver-hi molt de cavalls en el passat han de tenir criteri i saber que si es fa un caragol o s'està a un carrer de passada, si no arriba que tota Ciutadella serà un caragol i no passarien d'una primera volta. És a dir, que han d'anar caragolant. Nunca mejor dicho. I tenim una nana... Nana Muscuri.

Bueno, i seguim aquí a Ràdio Es Castell passant aquesta miscel·lània matinal des dilluns. És que no podem estar de vora la mà, ni amb un mos als peus, ni fer una nedadeta. Mos hem de conformar, estar tancadets aquí dintre. Això sí, escoltant bona música, bona musiqueta. Durant el dematí, com aquesta que hem sentit ara, de la Nana Muscoli. I ara anem amb un italià. Roberta.

Peppino Di Capri e Roberta. I ara anem amb Mocedades i una Glòria Trevi. Aquest duo, aquest conjunt. Amor. Amor.

0: i ara a poc a poquet amb el Luis Fonsi d'Andy Yankee, Despacito.
1: Ay, Fonsi.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Recordin, audició, fi de curs, alumnes, Escola Municipal de Música del Castell. Avui, dilluns, dia 15, a les 18 hores, a la sala polivalenta Soleillet. Exposició final de curs dels alumnes de l'Escola de Dibuix i Pintura del Castell. S'inaugurarà divendres, dia 19 de juny. Estarà obert des 20 en el 29 de juny, de les 11 a les 13 hores i de les 17 a les 21. També a la sala polivalent a Soleillet del Castell. Bueno, amics, els record que avui, a partir de les 7, tindran el nostre company Nalitxo amb el seu programa Jazz B. No se'l perdin i continuïn amb la sintonia de Ràdio El Castell. Jo tornaré, si Déu vol, divendres amb el programa Por Fines Viernes. Espero que durant tota la setmana puguin disfrutar d'aquesta ràdio que feim tots amb tanta il·lusió. Moltes gràcies, adeu a tothom, bon dia.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. Els líders europeus aplaudeixen l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra i reclamen l'obertura sense restriccions de l'estret d'Hormuz, que constitueix el principal punt d'entrada i sortida de petroli de l'Orient Mitjà. Per ara es coneixen pocs detalls d'aquesta entesa anunciada pel Pakistan, principal mediador en el conflicte, i confirmada per l'Iran i el mateix Donald Trump aquesta matinada. Un anunci que els mercats han acollit també molt positivament, amb una caiguda del preu en el barril de i amb el color verd a les borses, que ha beneficiat especialment les principals aerolínies europees. En espera de veure com actua Israel, un altre actor destacat en aquest conflicte, apunta amb una data en el calendari. Divendres, dia 19, es fa la cerimònia oficial per firmar aquest acord de pau i es farà a Suïssa. És un assumpte protagonista amb què l'actualitat arrenca la setmana. La cinquena de vaga dels metges, que ja amenacen amb estendre la protesta a partir del setembre. En uns moments sabrem com estan els posicionaments d'uns i altres. Avui és dilluns 15 de juny. Ivan López és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb un nom propi, Adrián Salazar ja és el nou fiscal superior de les Illes Balears.
2: Lligat des de 1988 a diferents càrrecs dins la Fiscalia, ha pres avui possessió del càrrec que assumeix centrat en diferents eixos: la transparència, la protecció de les víctimes i la lluita contra el crim organitzat.
0: L'edifici de Magaluf, afectat per l'incendi mortal de la setmana passada, continuarà precintat fins a nou avís.
2: Després d'inspeccionar l'immoble, els tècnics municipals han confirmat que l'estructura està molt tocada i que serà necessari apuntalar-la. L'Ajuntament de Calvià garanteix als afectats allotjament fins que acabi el procés.
0: També a Mallorca avui han entrat en vigor les zones d'aparcament exclusives per residents a Alcúdia. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. S'han reservat 2.000 places arreu del municipi durant la primera setmana. No s'imposaran sancions i s'avisarà als conductors de la nova normativa. Per obtenir el distintiu al cotxe de pagar l'impost de circulació al Codia, les multes seran de 200 euros.
0: A Ciutadella es trenquen les negociacions entre l'Ajuntament i els demandants de la plaça d'Esborn. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. Els empresaris acusen la Batlessa de manca de voluntat de diàleg. Sostenen que no hi ha intenció de cercar acords i que no els queda més que la via judicial. Els darrers dies havien mantingut contactes per arribar a un pacte i evitar el litigi. La justícia ha demanat que s'executi de manera immediata la mesura cautelar que obliga a retornar els vehicles i també el trànsit rodat per la plaça. L'Ajuntament, però, ha anunciat que presentarà un nou recurs i esgotarà així totes les vies judicials per mantenir la pacificació de la cèntrica plaça.
0: A Eivissa i Formentera, el sector de la construcció pateix una manca de personal d'entre 600 i 900 picapedrers. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. La dada surt d'un càlcul de l'associació de PIMEF Construcció. Expliquen als empresaris que els preus de l'habitatge frenen l'arribada de treballadors d'altres regions. Per això, ara la patronal està intentant captar el col·lectiu de migrants en procés de regularització. L'ofereixen formació gratuïta i en diferents idiomes per tractar d'atraure'l.
0: Tot això quan hem conegut noves revelacions de l'UCO que indiquen que Santos Cerdán coneixia la trama de Leire Díez per entorpir les causes judicials als socialistes, que encaran una setmana complicada avui amb la dona del president espanyol citada davant el jutge Peinado. Serà avui hora baixa i dimecres serà el torn de Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. En parlarem en els pròxims minuts. Ara, però, volem saber el més destacat de la plana esportiva i que passa per la banqueta del Mallorca, on Gavi Fortesa, el responsable de tot, continua sent una incògnita. Bon dia.
6: Així és, bon dia. A hores d'ara, ni el Mallorca com a club ni Martín de Michelis han parlat oficialment de la informació que situa el tècnic argentí fora del Mallorca després d'haver signat per dues temporades. En el Mundial, Espanya debuta avui a partir de les 6 de l'hora baixa. Contra Cap Verd, en bàsquet, l'Azul Marino fitxa la pivot Sica Cone, i en futbol sala, la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal signa un acord amb la Universitat de les Illes Balears per a la creació d'un equip femení.
0: I completam la portada amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
7: Bon dia, encetam la setmana amb un dia marcat per la variabilitat, amb una major presència de núvols i algunes precipitacions que s'han produït cap al sector de les Pitiuses i que han deixat 11 litres al cap de Barberia a l'illa de Formentera. Avui cap vespre es preveu que el cel es vagi estirant amb un major predomini del sol i una situació tant pel que fa al vent com pel que fa a la mà molt tranquil·la. La temperatura avui quedarà lleugerament més baixa a la meitat sud de Mallorca i també cap al sector de les Pitiuses. Però en termes generals, els valors de temperatura màxima

0: Ho dèiem fa uns moments, els veïnats de l'edifici Trianon 2 de Magaluf, on la setmana passada es va produir un incendi en què van morir dues persones, encara estaran mesos a poder tornar a casa. Així ho pronostiquen els tècnics de l'Ajuntament de Calvià, que avui han inspeccionat l'immoble. Per començar, han confirmat que l'estructura està molt tocada i que serà necessari apuntalar-la. El consistori garanteix als afectats allotjament fins que acabi el procés.
1: Els pisos més afectats són el tercer, on es va originar el foc, i el de damunt i el de davall. L'edifici estarà presentat fins a nou avís perquè encara desprèn molta toxicitat. Així ho ha explicat el cap de bombers de Mallorca, Xisco Boni.
2: La resta de l'edifici està... hi ha zones que estan millor, zones que estan pitjor, el que passa és que està molt, molt, molt brut encara de fum, restes de moltes restes d'incendis, zones on ha hagut temperatura que instal·lacions danyades, petites instal·lacions danyades.
1: Els fonaments de l'edifici no han patit tant com s'esperava, però s'haurà d'apuntalar com a mesura de seguretat. Tot i això, el que més preocupa són els subministraments. Jaime Bujosa, regidor d'Urbanisme de Calvià.
3: L'estructura no s'ha ressentit tant com la virulència de l'incendi. També és vera que tenim que veure l'afectació elèctrica que hi ha hagut, que també és molt important, i que potser també retrasarà un poc el procés.
1: El bala de Calvià, Juan Antonio Mengual, ha assegurat que els veïnats tindran allotjament garantit fins que puguin tornar a casa seva.
4: Reiterar el missatge de tranquil·litat en els veïnats. Per nosaltres, la prioritat són els veïnats. És un procés que va per llarg, això sí que ho tenim clar, i ara, després de lo que hem parlat ara, doncs és un procés que estabilitzar, assegurar, veure tota la infraestructura de l'edifici.
1: Ara la comunitat de veïns té 48 hores per contractar tècnics externs que avaluaran els danys i col·laboraran amb els de l'Ajuntament per reparar i netejar les parts afectades de l'edifici.
0: A Menorca, un centenar de persones que viuen al complex d'apartaments de Ses Canaletes de Son Parc, es Mercadal, han d'abandonar els habitatges per ordre judicial. Han començat a rebre citacions després que un fons d'inversió hagi adquirit els 66 immobles. Els residents viuen en precari, sense contractes de lloguer legals, i en alguns casos els apartaments estan ocupats, Excel.
5: Tot i que alguns han intentat regularitzar la seva situació, no els ha estat possible. És el cas de José Manuel Porta, jubilat, amb una pensió de 1.300 euros al mes i una dona amb un 37% de discapacitat. És el portaveu de l'Associació de Veïns.
6: A nivell legal lo tenemos perdido, lo tenemos todo perdido. O sea, no van a echar d'aquí sí o sí.
5: Ell va pactar amb un dels promotors poder-hi viure a canvi de fer petites reformes i mantenir l'immoble. Ja han mantingut contactes amb l'Ajuntament d'Es Mercadal, que ja els ha avançat que no té solució per al centenar d'afectats, entre els quals 30 menors d'edat. El seu futur passa per l'Ibavi.
6: Voy a vivir a casa de mi hija y voy a dormir en el salón de la casa de mi hija. O sea, que no es que tenga un sitio para irme a vivir, ¿no? O sea, que estoy esperando que Ibavi, pues, haga algo.
5: José Manuel no optarà per la via judicial perquè no té dret a un advocat d'ofici, ja que supera en 200 euros el màxim permès per accedir a la justícia gratuïta. D'altres, però, sí que ho faran, sosté. Aquest dijous tenen prevista una reunió amb l'Ajuntament per mirar d'avaluar possibles solucions.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Una actualitat que passa en aquesta hora quan són les 2:09 per la seu del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, on acaba de prendre possessió del càrrec de fiscal superior de les Illes, Adrián Salazar, que substitueix Julio Cano. Fa 6 mesos que ocupa el càrrec en funcions i des de l'any 1988 ha estat ocupant diferents càrrecs dins la Fiscalia. Entre els seus objectius es marca els reptes d'evitar la revictimització de les víctimes i mantenir tenir una estreta col·laboració amb els cossos policials en les primeres fases de les investigacions. Seguint aquest acte a la seu del TCJ i a la nostra companya Carme Moreno. Carme, què més ha dit el fiscal durant el seu discurs? Bon dia.
8: Bon dia, idò, hem de dir que ha estat un acte emotiu per Adrián Salazar, que a més de sentir-se agraït per la confiança al ser designat fiscal superior de les Illes, ha dit que sent una gran responsabilitat per exercir aquest càrrec. Salazar s'ha mostrat satisfet perquè la Fiscalia ha dit compta amb 73 fiscals i a més el govern espanyol ha aprovat la incorporació d'altres 5 fiscals que passaran a formar part de la Fiscalia de les Illes.

0: Àrees com la de la lluita contra el narcotràfic d'una alta complexitat. Entre els seus objectius, ha dit, hi ha fer de la Fiscalia una institució més transparent i que defensi més a les víctimes, que diu són persones vulnerables i que a vegades pateixen la revictimització en diferents citacions i interrogatoris als quals es veuen sotmeses. L'escoltam.
1: En realitat, muchas veces se le maltrata a la víctima, se produce una revictimización haciéndole acudir a diferentes citaciones, no entendiendo muy bien lo que pasa en el juicio, generalmente no consigue el resarcimiento.
0: Salazar també s'ha mostrat preocupat per l'embòs que pateix l'Audiència Provincial de Palma i la complexitat de macrocauses relacionades amb la ciberdelinqüència i el narcotràfic. És per això que el nou fiscal superior ha apostat per la creació d'una nova sala. L'escoltam.
1: Prever o aconseguir que hubiera una nova sala de l'Audiència Provincial que permitiera revertir la actual situación de atasco. Esto está pasando un poco con la justicia. La justicia tiene que ser necesariamente ágil.
0: A Adrián Salazar també se li ha demanat sobre el judici contra el president del Parlament, Gabriel Lecem, per un presumpte delicte d'odi, i el nou fiscal no s'hi ha volgut referir sobre aquest assumpte. Hem de dir que es tracta d'un fiscal amb una àmplia experiència i, a part d'aquest càrrec que ha ocupat de manera accidental durant 6 mesos, anteriorment també ha estat fiscal, tinent fiscal i també coordinador de l'àrea antidroga aquí a la Fiscalia a les Illes.
2: En portada, els metges amenacen d'una vaga indefinida a la tardor si no hi ha acord amb Sanitat per l'Estatut. Marc, avui ha arrencat la 5a aturada setmanal del col·lectiu amb més de 30 jornades de vaga en total. El sindicat ja han anunciat que el conflicte no quedarà aquí, sinó que se'n reprendrà i amb més força a partir del setembre. Ho han fet en una concentració a les portes del Ministeri de Sanitat.
3: Entre els concentrats hi havia el president del CIMEVAL, Miguel Lázaro, que assegura que el conflicte s'ha enquistat tant, amb diferències insalvables amb la ministra Mònica García, que ara li toca al president Pedro Sánchez fer-se encàrrec. Són declaracions del programa El Día.
4: Lo que está claro que en julio y agosto nosotros vamos a suspender el paro, pero volveremos con mucha fuerza en otoño. Ya anuncio que va a haber una huelga indefinida y que desde luego la pelota la tiene Pedro Sánchez. Bueno, yo pienso que si a él le preocupa tanto, como dice, que la sanidad pública es el eje del estado del bienestar español, pues bueno, si es verdad eso, que actúe en consecuencia y es muy fácil.
3: L'avantprojecte de llei per reformar l'Estatut Marc ja s'ha aprovat en Consell de Ministres i ara es troba en fase d'audiència pública. Els sindicats mèdics convocants de les protestes han presentat al·legacions al text. Miguel Lázaro explica que reclamen o bé un estatut propi o bé que se'ls permeti assumir les mateixes condicions que la resta de treballadors públics.
4: Se resumen en dos cosas: un estatuto propio, es decir, un ámbito de negociación propio que nos homologue con Europa, y luego que si nosotros no se nos reconoce esta singularidad, queremos ser tratado como el resto de los trabajadores de la sanidad pública, es decir, 35 horas semanales como trabajan el resto de los trabajadores. Es muy fácil.
2: Per la seva banda, la consellera de Salut assegura que totes les comunitats estan molt preocupades per la situació. Manuela García preveu que quedin suspeses 15.000 actuacions sanitàries més a les Balears, que tindran un impacte pressupostari de 2,5 milions d'euros.
3: El conflicte ha deixat fins ara a les Illes un total de 77.000 actes mèdics suspesos i 10 milions d'impacte pressupostari, segons ha detallat la consellera, que no entén la passivitat del govern espanyol.
5: Yo creo que es la situación más grave que está viviendo ahora mismo este país, y no tienen en el Ministerio de Sanidad esa percepción de que es la situación más grave desde hace muchísimo tiempo que se ha creado en el país. Y sin embargo, las comunidades autónomas, todas, vuelvo a repetir, estamos muy preocupadas por los profesionales, por los pacientes y también por el sistema sanitario.
2: Són paraules de Manuela García avui matí a l'inici de la primera reunió amb la Conselleria de Famílies i Benestar Social i també una 20a d'entitats del tercer sector per posar en comú els projectes de salut mental a les Balears.
3: La consellera de Salut afirma que el 80% dels problemes d'ansietat, que no és una malaltia sinó un trastorn, es poden resoldre a l'atenció primària i que els professionals adequats són els psicòlegs clínics formats per valorar, diagnosticar i tractar trastorns mentals, emocionals i de la conducta.
5: En atenció primaria lo que se va a tratar son malestares emocionales, es decir, no se trata de enfermedad mental. No estamos hablando de que en atención primaria y los psicólogos sanitarios vayan a tratar una esquizofrenia o vayan a tratar un trastorno bipolar. No, se está hablando de situaciones como me he referido, situaciones de la vida cotidiana que en un momento determinado te superan y que te impide que puedas realizar una actividad que habitualmente tú realizabas.
2: I una investigació de la Universitat de les Illes confirma que gairebé la meitat d'usuàries de la píndola postcoital són turistes que visiten les Balears en edat fèrtil, un fàrmac que han pres 4 de cada 10 dones a les Illes, moltes amb els 30 anys fets, en parella estable.
3: El consum de la píndola de l'endemà es dispara durant els mesos d'estiu i els punts geogràfics amb més visitants. Destaca sobretot l'increment de la compra d'aquest fàrmac a les apotequeries de la platja de Palma Llucmajor i a nuclis turístics de Calvià. El que també es constata és que pensar que la píndola no requereix recepta, també s'ha frenat la tendència a l'alça dels darrers anys en el nombre d'avortaments voluntaris. L'investigador principal de la recerca és Andreu Sansó, catedràtic d'Economia Aplicada a la UIB.
6: Que són el Serenal, la Sabadia de Palma, i després en menor mesura Sabadia del Cudi, i a la zona de Cala Millor, Cala Bona, Sillot, però no tant. Sobretot és a Sabadia de Palma, i especialment Serenal.
3: Els professionals sanitaris avisen que la manca d'educació afectivo-sexual fa que moltes dones no adoptin mètodes anticonceptius. Segons una enquesta avançada per la Comissió de Comares del Col·legi Oficial d'Infermeria, les adolescents no són les úniques que fan servir la píndola postcoital. Cristina Mas és comare d'atenció primària.
7: Les mujeres a partir de 30 anys i con pareja estable eren les que... A veces, pues, al tener una relación estable, pues usaban a lo mejor inadecuadamente el método anticonceptivo y eran de las que más lo usaban.
3: Ginecòlegs i comares insisteixen que la píndola de l'endemà mai ha de ser el mètode anticonceptiu. A més, no protegeix de les infeccions de malalties de transmissió sexual.
2: I el govern de l'Estat llançarà un programa de recerca sobre les malalties més prevalents entre les dones. La intenció, anunciat el president espanyol Pedro Sánchez, és intentar corregir la infrainvestigació històrica i els biaixos de gènere que afecten la salut d'aquesta part de la població. Estarà dotat amb 18 milions d'euros anuals, pràcticament el triple que actualment.
3: Segons Sánchez, el programa cerca millorar el coneixement, el diagnòstic i el tractament de malalties que afecten milers de dones a Espanya.
8: Hablamos de dolor crónico, de enfermedades autoinmunes, de tiroidea, de enfermedades tiroideas, de salud cardiovascular, de también salud mental, que es creo que algo importante, por supuesto la menopausia, la salud hormonal. Se trata de paliar en definitiva esa desigualdad sistémica estructural a la cual antes hacía referencia en la investigación y también en la innovación.
2: Son las 2:18.

0: Els residus que genera la moda ultraràpida han impulsat l'activitat de la xarxa d'economia alternativa i solidària, mentre que fins ara vivien del reciclatge i la reutilització de les peces, de cada vegada reben més material de baixa qualitat, totalment inservible, que han de gestionar com a residu. De cada vegada són més els ajuntaments que destinen pressupostos per compensar aquestes entitats del sobrecost que els suposa aquesta situació.
1: Ara bé, encara no són suficients i per això adverteixen que aquest col·lapse de roba de segona mà posa en risc la viabilitat de les entitats socials dedicades a la gestió del tèxtil en llocs de feina vinculats a la inserció laboral. Fins ara han assumit per ells mateixos el cost de recollir, transportar i tractar roba sense cap utilitat, però aquest volum creix sense topall i necessita més recursos, segons ha explicat Toni Salort, gerent del projecte mestral de Càritas Menorca.
2: Estem parlant de que la roba que es recueix a dia d'avui és una roba de baixa qualitat, és a dir, són teixits poc reaprofitables i una gran part, evidentment, no es pot reaprofitar i, per tant, s'ha de tractar com un residu no aprofitable. Per això tenim aquest excedent que està superant les expectatives any rere any.
1: En total, la REAS, formada per 13 entitats, com Càritas o Deixalles, va generar l'any passat prop de 27 milions i mig d'euros d'activitat, un 17% més que l'any anterior, amb 550 llocs de feina. La presidenta de la REAS, Maria Jaume, assegura que ha canviat el perfil dels usuaris que ocupen molt més complets des de la pandèmia.
3: Les persones que ara arriben a les nostres entitats són persones que tenen molta problemàtica, tant física com de salut mental no diagnosticada, problemàtica de vivenda, de gestió de familiar, vull dir, tenen una multiproblemàtica que feia molts anys que no m'ho venien.
0: En clau educativa, un centenar d'escoletes de 0 a 3 anys tenen previst sumar-se a la vaga de demà, convocada pels sindicats Comissions, UGT i l'Estei. Les forces sindicals preveuen que l'aturada de demà tingui més repercussió, ja que en l'anterior vaga s'hi adheriren una seixantena d'escoletes.
1: A més de l'aturada de 24 hores, demà hi ha concentracions a les 9 i mitja davant del Parlament i a les 10 davant la delegació de la Conselleria d'Educació a Maó. A les 6 hi ha previstes també dues manifestacions a la plaça d'Espanya de Palma i una altra al passeig de Vara de Rei a Eivissa. A banda d'aquestes protestes, avui hi ha una segona reunió de la mesa per negociar un acord autonòmic que millori les condicions laborals de les mestres i educadores que tenen les pitjors condicions laborals. En la trobada hi participaran els sindicats i les patronals de l'escola concertada. Els sindicats consideren que aquesta mesa no està legitimada, ja que les millores que es puguin pactar no acabaran amb la disparitat salarial ni beneficiaran tot el sector.
0: Per cert, una altra notícia d'interès que afecta a els menors d'edat ens arriba del Regne Unit, que prohibirà les xarxes socials als menors de 16 anys. El primer ministre Keir Starmer ha anunciat avui de matí aquesta mesura, que també planteja Espanya per protegir els joves.
4: It can harm their mental health. And frankly,
0: aquest és un fragment del vídeo que precisament ha penjat Starmer avui a les xarxes socials, en què diu que s'ha pres aquesta decisió, que no ha estat fàcil, pel benestar dels infants i de les seves famílies.
1: La llei, que s'aprovarà gràcies a la majoria absoluta dels laboristes, també controlarà els xats de jocs en línia amb desconeguts. La decisió segueix les passes d'Austràlia i afectarà 10 plataformes com TikTok, Instagram i YouTube.
0: Aquest divendres es firmarà a Ginebra l'acord provisional de pau entre els Estats Units i l'Iran. Suïssa serà l'escenari d'un pacte històric que posa fi a més de 3 mesos de guerra al Pròxim Orient. L'acord, que s'ha aconseguit gràcies a la mediació del Pakistan i de Qatar, preveu aturar els combats de manera immediata a tots els fronts. La Unió Europea celebra el pacte, però Israel afirma que no retirarà les seves tropes del Líban.
1: El punt que més ha fet reaccionar els mercats de tot el món és la reobertura del crucial estret d'Hormuz. El govern dels Estats Units ja ha ordenat anat a aixecar el bloqueig naval que imposava sobre els ports iranians. A canvi, Teheran s'ha compromès a deixar passar lliurement els vaixells de mercaderies i petroliers. El primer ministre iranià, Masoud Pezeshkian, assegura que la Guàrdia Revolucionària, la milícia Basij i el govern de Teheran acataran la decisió del líder suprem. Això sí, cal recordar que és un acord provisional per als pròxims 60 dies. Ara mateix s'obre un termini de 2 setmanes per acabar de lligar els temes més difícils, com són el futur del programa nuclear de l'Iran i la devolució dels milers de milions de dòlars que el país té congelats a l'estranger. En aquest sentit, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha dit a la cadena Fox.
5: If Iran delivers on their promise, and so there's an approach here where we verify and
1: que si els iranians compleixen amb l'acord, es transformarà l'Orient Mitjà durant els pròxims 50 anys i s'acabarà amb la guerra. En aquesta mateixa entrevista telefònica ha tornat a afirmar que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear.
0: Mentrestant, l'impacte econòmic ja s'anota, el preu del petroli ha caigut en picat i les bústies i mercats globals respiren amb un optimisme que feia mesos que no es veia. A primera hora, el barril de Brent ha caigut un 4,4% i es paga $83. Les grans triomfadores del dia, però, han estat, sens dubte, les companyies aèries europees.
6: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
7: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
8: Chico, al lío, pide un crédito.
9: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
8: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.

0: El Parlament tanca aquesta setmana el curs polític, ja que no se celebraran sessions extraordinàries durant l'estiu, tal com reclamaran els socialistes demà al ple. Argumenten que d'aquesta manera es podria aprovar la llei de limitació de cotxes a Mallorca perquè entrés en vigor aquesta mateixa temporada.
1: I ha insistit avui la diputada del PSC, Amanda Fernández, que ha reclamat que el govern aprovi la limitació de cotxes per decret i ha oferit al PP els seus vots per validar-lo després del Parlament. El popular Sebastià Sagreras ha lamentat el que considera un intent dels socialistes de voler enganar la ciutadania.
2: Entra en vigor l'endemà i com que nosaltres demanem habilitar aquest període de sessions, ho podrien convalidar i, com ja han dit en reiterades ocasions, té el Partit Socialista que li estén sa mà.
3: S'acorri el que s'acorri ara, ja no hi som a temps perquè no varen córrer durant 8 anys. Les flotes de cotxos de lloguer que han vengut de sora ja són totes aquí des del mes de maig i crec que aquestes propostes del Partit Socialista no responen a més que el postureo.
1: I Vox ha advertit que exigirà contraprestacions si el govern necessita els seus vots per aprovar els pressupostos de l'any que ve. La portaveu Manuela Cañadas ha assegurat que els vots de Vox no regalen.
4: Pues parece como que no tienen intención en aprobar un techo de gasto ni presupuesto y es un paripé.
1: Més per Mallorca, creu que no hi haurà uns nous comptes i considera que el PP ja està en moda electoral. Els ecosobiranistes encaren el darrer any de legislatura amb optimisme. Aquesta setmana han presentat, aquest cap de setmana han presentat les candidatures per a les pròximes eleccions. És Maria Ramon.
5: Conscients que mos queda un any de molta feina, les enquestes mos donen que som el partit de l'esquerra que creix.
1: Lluïsa Pestellà i Maria Ramon tornaran a encapçalar la llista de Més per Mallorca al Parlament.
0: Tot això en una setmana complicada per al PSOE amb les citacions judicials de Begoña Gómez i Zapatero i que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha entregat avui mateix un nou informe sobre el cas Leire a l'Audiència Nacional. El document revela que el PSOE va pagar 6 viatges a l'exmilitant Leire Díez entre els mesos d'abril i agost del 2024.
1: Segons Luco, el darrer d'aquests viatges tenia com a objectiu una reunió amb l'excomissari José Manuel Villarejo per oferir-li un pacte a canvi d'informació. Els investigadors apunten que l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, hauria donat l'ordre verbal d'autoritzar qualsevol viatge que demanàs Díez i que ella li detallava les seves actuacions.
0: D'aquesta manera, com dèiem, comença una setmana complicada per al PSOE. Les cites judicials de rellevància avui és el torn de Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol, i demà passat, dimecres, arriba la declaració més esperada, la de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident espanyol ha demanat al jutge José Luis Calama ajornar la seva declaració davant del jutge. Sobre les causes judicials que afecten al govern i al PSOE, la secretària d'Organització dels Socialistes, Rebeca Torró, considera que no hi ha motius per imputar al PSOE.
6: Entendemos que no hay causa para imputar al Partido Socialista. El Partido Socialista y sus trabajadores siempre han actuado en cumplimiento a sus competencias y siempre cumpliendo con la ley. Por tanto, no hay ningún motivo para imputar al Partido Socialista.
0: La ruta migratòria cap a les Balears creix amb força.
1: Així ho diu el darrer informe de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat que s'ha presentat avui a Madrid amb motiu del Dia Mundial del Refugiat. L'entitat alerta que arriben persones de Somàlia, Mali i Guinea Conakry amb travessies extremadament complexes.
0: Un jutjat d'Oslo ha condemnat avui a 4 anys de presó Marius Borg, el fill de la princesa Mette-Mari de Noruega, per 2 casos de violació i per maltractament a una de les seves exparelles, el jove de 29 anys, que no forma part de la Casa Reial, ha estat acusat de 2 violacions més. La Fiscalia demanava més de 7 anys de presó per un total de 39 delictes.
1: El tribunal ha considerat provar que Marius Borg va abusar de 2 dones mentre dormien i sense el seu consentiment, uns fets gravats en vídeo. Un d'aquests episodis va passar a la mateixa residència dels prínceps hereus. A més, el condemnat haurà de pagar uns 58.000 euros d'indemnització a les víctimes.
0: I almenys 4 morts i 30 ferits, entre ells 2 nins, en un atac massiu de Rússia contra Kiev amb 70 missils i més de 600 drots. Les bombes han provocat incendis greus a llocs tan destacats com la catedral de Durmisio. Arribem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia. El Consell Insular ha invertit més de 6 milions d'euros en la reforma integral de la carretera que uneix Peguera i el Port d'Andratx. Olive Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Es tractava d'una de les vies més deteriorades de la xarxa. S'ha millorat el far d'un tram de més d'11 quilòmetres de la carretera que connecta Peguera i el Port d'Andratx amb una inversió de 6,4 milions d'euros.
1: Mentrestant, el CUDI avui ha entrat en vigor les zones d'aparcament exclusives per a residents.
2: S'han reservat 2.000 places arreu del municipi. Durant la primera setmana no s'imposaran sancions. S'avisarà als conductors d'aquesta nova normativa. Per obtenir el distintiu, el cotxe ha de pagar l'impost de circulació al CUDIA. Les multes del cas contrari seran de 200 euros.
1: I a Lloret, l'Ajuntament pren mesures davant dels problemes d'aigua.
2: Avui ha baixat una mica més la pressió de la xarxa. La davallada va començar dissabte davant l'estat de l'aqüífer que abasteix el poble, que es trobava només al 50%.
1: Tot donant, parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Femenia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic fluid en general a la principal carretera de Mallorca. Només tenim algo de tràfic lent i durades intermitents. La CMA20, via cintura en sentit aeroport, des del polígono Sant Valentí fins a la sortida de l'Inca. Això és tot per ara, bon dia.
1: Gràcies, Dani. Ivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
7: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
0: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, el Consell Insular ha invertit més de 6 milions d'euros en la reforma integral de la carretera que uneix Peguera i el Port d'Andratx. Les obres, que han consistit en la renovació del ferm, han durat 9 mesos.
2: Es tractava d'una de les vies més deteriorades de la xarxa de Mallorca. S'ha millorat el ferm d'un tram de més d'11 quilòmetres de la carretera que connecta Peguera i el Port d'Andratx amb una inversió de 6,4 milions d'euros. Escoltem alguns veïnats.
8: Todo lo que se ha mejorado está muy bien, pero hay muchísimas cosas todavía que hay que hacer.
9: Porque siempre hago otro camino, pero la verdad es que me parece muy bien. Lo veo muy bien, la acera, el asfalto, así cuando pasemos con el coche pues no habrá ningún bache.
2: Hi havia trams amb deficiències greus per escletxes i erosió de l'asfalt, a conseqüència de la alta densitat de trànsit i del pas del temps. Era una de les reivindicacions històriques de Calvià i Andratx. Juan Antonio Mengual, batle de Calvià, Estefania Gonzalvo, d'Andratx.
10: Hi havia un ferm totalment desfet i que no s'havia fet cap tipus d'inversió.
11: Ara són una realitat per millorar els futurs dels nostres residents.
2: Les obres que es varen iniciar l'octubre de 2025 s'han perllongat durant 9 mesos. El Consell preveu invertir fins a final de mandat més de 30 milions d'euros per condicionar l'asfalt de les carreteres de l'illa. Llorenç Galmés és el president del Consell.
12: Una millora de l'aquest asfalt, un canvi total de la senyalítica, han tornat a repintar i sobretot han llevat tots aquells perills que posaven cap a la ciutadania, posant en perill la seva vida.
2: Un altre projecte viari que preveu presentar l'institució insular abans que acabi l'any és el de l'accés de l'autopista d'Andratx cap a la via de cintura. Així mateix donaran prioritat al tram 1 del segon cinturó de Palma per descongestionar tota la zona.
1: Mentrestant, al Cudi avui han entrat en vigor les zones d'aparcament exclusives per a residents. S'han reservat 2.000 places arreu del municipi. Durant la primera setmana no s'imposaran sancions i s'avisarà els conductors de la nova normativa.
2: Des d'avui, els residents del Cudi tenen més espai per aparcar el cotxe a prop de casa. S'han reservat 2.000 places on és obligatori dur un distintiu per poder aparcar. Avui la policia ha repartit fulletons informatius entre els cotxes que no el duien i a partir de la setmana que ve ja començaran a sancionar segons explicat Joan Sandín, regidor de policia.
13: El Cudi hi ha 12.000 cotxes que tenen dret a, en aquestes places. El Cudi té molt d'aparcament i hem prioritzat els aparcaments a prop de les cases.
2: Durant aquesta setmana s'acabaran de pintar tots els espais reservats fins a un total de 20 zones per a residents. La mesura també s'aplica al Port i al Canadà.
14: La verdad que sí, con tantos coches de alquiler y tal que hay, pues a veces cuesta mucho encontrar aparcamiento. Entonces creo que es una buena idea.
15: Claro que había problemas y eso está muy bien porque al menos los que vivimos aquí tenemos un lloc avinent.
16: Yo tenía ganas de doblar el coche y subir al balcón porque no hay parking, pero me parece perfecto.
2: Mentre que els residents n'estan satisfets, alguns turistes lamentaven que faltava informació. Per obtenir el distintiu, el cotxe ha de pagar l'impost de circulació al Cudia. Les sancions seran de 200 euros.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Podran també al començament, Lloret ha baixat avui encara una mica més la pressió de l'aigua de la xarxa. La davallada va començar dissabte davant l'estat de l'aquífer que abasteix el poble i que es troba només al 50%.
2: Lloret no havia hagut de menester mai tantes camionades d'aigua ni tan pres per poder remuntar l'aquífer. 150 tones aquest cap de setmana passat. També ha baixat la pressió de la xarxa i així ho ha comunicat l'Ajuntament als abonats. Sebastià Mangual, n'és el batle.
17: Han reduït aquest mig punt ara en 2,5 i de fet avui el reduirem a 2 la pressió i això sí que baixa bastant el consum.
2: De moment la crisi podria estar superada, però si no fos així s'haurien d'aplicar restriccions més severes com prohibir el rec de jardins o omplir piscines.
17: El que ha passat a Llora, com a aquests dels espòdols, és un augment de població, un augment de construcció, nous habitatges en fora vila, moltes piscines que s'ha fet també en àmbit urbà i tot això.
2: De fet, hi ha veïnats que buiden i omplen la piscina cada estiu. És una pràctica que la Mancomunitat demana evitar en les campanyes de consum responsable. Ara com ara, els bars sí que noten la baixada de pressió. És n'Antònia, del bar Can Putxet.
18: Perquè, clar, quan mullant l'aigua, jo per refredar les copes, que també l'empleant d'estirador, se nota un poquet.
2: Antes, en canvi, no han notat avui res diferent.
19: No puc dir que ho he notat, no ho he notat gens.
2: Lloret, en tot cas, és el primer poble del Pla que aplica alguna casta de mesura per pal·liar l'escassetat de reserves.
20: Sembla que arriba molt prest, ja tot l'estiu per davant, encara.
21: Però si és la medida que consideren que és l'adequada perquè funcione...
19: Molta gent, moltes piscines, massa piscines.
22: Molt prest, quan comença la cosa, sí. Ja veurem, si plou.
1: 2:39, més qüestions. L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics ha presentat al·legacions al Catàleg de Patrimoni Cultural de Pollença amb l'objectiu de millorar-lo i ampliar l'abast de la protecció. Entre les principals propostes, Arca creu que ha de ser més complet i precís i amb la indicació explícita de si els immobles han estat inspeccionats anteriorment.
2: Igualment ha reclamat la creació de fitxes específiques per a espais singulars com ara el cementeri, el centre històric o el calvari, la incorporació del concepte de paisatge urbà com a element patrimonial clau i la regulació d'elements contemporanis. D'altra banda, l'associació ha proposat incorporar elements al catàleg tant de Pollença com del Port, Cala Sant Vicenç i zones rurals, concretament cases i edificis singulars d'èpoques diverses, conjunts urbans i paisatgístics representatius del municipi, elements etnològics i identitaris i també elements artístics del segle XX. Però Llés n'és el portaveu.
23: Sobretot per insistir en que les fitxes de catalogació incloguin directrius d'intervenció, que això és molt útil per llavors fer els projectes, per llavors arquitectes municipals donar o no la llicència, i també que no se facin només fitxes individuals. Necessitem, molt de pobles tenen carrets sencers que mereixen una protecció ambiental, una protecció de façanes, i això s'ha de fer reflectir també en el catàleg.
1: D'altra banda, també a Pollença s'ha llançat una nova agència en línia especialitzada en lloguer turístic. Té la particularitat que només es comercialitza allotjaments a l'illa. Ha començat amb 1.500 habitatges disponibles, però vol arribar a 3.000.
2: Liantra és un projecte de l'empresa Stay Creative que va començar a desenvolupar l'any 2021 i que ara, 5 anys més tard, llencen al mercat. Pere Boladeres n'és el director executiu.
3: És una plataforma mallorquina centrada en la nostra illa, la que coneixem, que la volem oferir des d'un punt de vista proper, enfocat en el coneixement local. Per poder contextualitzar això una mica, la pròpia plataforma ofereix una eina que hem desenvolupat que ajuda un viatger, diguem, a configurar el seu viatge més enllà de lo que és la pròpia estança, no?
2: A diferència d'altres plataformes que també comercialitzen lloguer turístic, Livantra no permet allotjaments il·legals.
3: A nivell tecnològic és algo que li hem donat molta importància i que el lloguer sigui algo reglat, considerem que és essencial.
1: Més notícies amb l'objectiu de donar visibilitat i prevenir la solitud no assetjada. Un centenar de professionals de serveis socials i atenció a la gent gran han participat avui a l'acte commemoratiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de la gent gran.
2: A més de diferents col·loquis, durant l'acte s'ha projectat el documental Petites accions, grans canvis, on es mostra que existeixen respostes eficaces basades en la proximitat, la participació i la construcció de comunitat. Unes eines que les usuàries valoren molt positivament. Margalida Rosselló, participant en aquest documental, Guillermo Sánchez, president de l'IMAS.
4: I vam si serveix, perquè molta gent que està dins que seva, que se moda com una cuca a reconar dins, surt i ve, perquè ho val la pena anar en aquests centres d'autonomia personal, de potenciar l'autonomia personal, te dona vida.
5: Són més de 4.000 los usuarios que pasan pues a diario a través de nuestros 7 centros de promoción de la autonomía personal en el desarrollo de estas actividades.
1: I coincidint amb l'inici i el final del curs escolar, les altes temperatures fan que les classes als centres educatius es compliquin. Dins les aules, la temperatura pot arribar a oscil·lar entre els 32 i els 35 graus, unes condicions que afecten la salut de les persones, la feina del professorat i també l'aprenentatge dels alumnes. Això obliga les administracions a pensar en un pla de climatització, però mentre aquest no arriba, els centres i les associacions de pares i mares es veuen obligats a trobar solucions a curt termini.
2: De moment, la Conselleria d'Educació preveu instal·lar-hi tendals per proporcionar espais d'ombra als patins per al pròxim curs, però admet que les millores en la climatització han de ser a l'interior de les aules. Ho explica Mateu Sunyer, que és secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu.
7: Què és el que millora més? Està clar. La climatització en si, no? S'aire fred o s'aire calent. Quin problema hi ha? Que aquestes actuacions requereixen en molt de casos pues, una reforma d'instal·lacions i que, a més, no se poden executar en període lectiu. Perquè afecten a zones comunes, passadissos, aules...
2: Amb el repte de climatitzar els centres i posar solucions a llarg termini, moltes AMIPES ja han hagut de fer algunes despeses per comprar ventiladors. És el cas de l'Institut Baltasar Porcel. Andratx s'han gastat prop de 2.000 euros per comprar 50 ventiladors. Ho explica Sònia Roldán, que és presidenta de l'AMIPA d'aquest institut.
24: Pues la despesa ha sido de unos 2.000 euros, 50 ventiladores, y lo ha asumido la Asociación de Padres y Madres. Creemos que sí que es necesario que se plantee la consellería que se pongan aires acondicionados, que será mejor que unos ventiladores, pero bueno.
1: I els estudiants del Conservatori Superior de Música podran fer les pràctiques curriculars a la banda municipal de Palma.
2: El conseller d'Educació Antoni Vera i el regidor de Cultura de Palma, Javier Bonet, han presentat avui el conveni de col·laboració entre dues entitats, similar al que la conselleria ja ha signat amb altres bandes professionals. El nombre d'estudiants variarà en funció dels estudis que hi hagi cada curs i del repertori de la banda. Sentim a Javi Bonet.
25: Crec que és una oportunitat única per ells, però també ho és per la mateixa banda, que creix, que se refresca, que aprèn també d'aquests joves, i per tant és un conveni de col·laboració que crec que és molt positiu per totes les parts i evidentment és molt positiu per aquests joves amb aquest programa de veres de formació cultural.
1: Amb aquest acord arribem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.

0: Xavi Fortesa, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: La banqueta del Mallorca continua sent una incògnita.
1: Sí, el cas de Michelis té tothom a l'expectativa. L'Argentí no ha dit res, i el club tampoc, així com el club alemany, el Leipzig, no ha fet oficial el seu interès pel tècnic una vegada que no ha fet oficial la sortida de l'entrenador actual, Ole Werner. El Mallorca s'aferra a la clàusula de rescisió per deixar sortir de Michelis si se confirma una sortida que ningú ha fet oficial. De moment, a l'entorn mallorquinista ja comencen a aparèixer noms de candidats per a la banqueta de Son Moix.
0: La selecció espanyola debuta avui, Gavi, al Mundial contra Cap Verd a Atlanta.
1: Sí, l'actual campiona d'Europa és una de les grans favorites al títol i afronta el primer pas d'un torneig en el qual tothom té moltes esperances dipositades. Sobre el paper, el duel és clarament favorable als espanyols. Espanya ocupa el segon lloc del rànquing FIFA, mentre que Cap Verd és la número 67 i debuta a una Copa del Món. Luis de la Fuente té els 26 convocats a punt. Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz han superat les seves lesions, però el seleccionador no vol arriscar i cap dels tres sortirà d'inici. L'altra incògnita és qui ocuparà la porteria avui a Atlanta. Sentim de la Fuente, que no se fia de Cap Verd.
2: Para nosotros el partido de Cabo Verde, creedme, es el partido más importante del Mundial. Así lo afrontamos. Y esas, la medida que lo hagamos así, estaremos más cerca de sacar adelante el partido, porque no va a ser fácil.
1: Pel que fa a l'alineació titular, això diu el seleccionador.
2: Siempre te sorprende alguno con una actuación o un entrenamiento especial, pero al día de hoy, en este momento, sabiendo que están todos disponibles, la idea que tenía en un principio es la misma idea y vamos a seguir con ella.
1: Dit això, la notícia a la concentració espanyola a les darreres hores és la confirmació oficial del Real Madrid del fitxatge del lateral esquerre Cucurella, procedent del Chelsea. Això diu el seleccionador de la Fuente al respecte.
2: No hablo de lo de los clubes, yo solo hablo de, si me preguntas qué significa Cucurella para la selección, creo que es un valor seguro, creo que lo habéis visto, es una apuesta convencida, pero no para la Eurocopa pasada, ni ha sido desde siempre, es que Cucurella lleva con nosotros y conmigo especialmente desde que tenía 17 años. Y sé el rendimiento que es, que da, sé las condiciones que tiene, sé el potencial futbolístico que tiene, sé la capacidad que tiene para gestionar momentos de máximo estrés en un terreno de juego.
1: Seguint amb el Mundial, aquesta matinada el grup E, Costa d'Ivori 1, Equador 0, i el grup F, Suècia 5, Tunísia 1, i ahir vespre Països Baixos 2, Japó 2. Per avui, a més del partit entre Espanya i Cap Verd, se jugaran els partits Bèlgica, Egipte, i ja de matinada Aràbia Saudita, Uruguai i Iran, Nova Zelanda. D'altra banda, el play-off d'ascens a primera divisió, Màlaga i Almeria empaten a 0 al partit d'anada de la final. Dissabte es disputarà la tornada a l'estadi Juegos Mediterráneos d'Almeria. I la penya esportiva Santa Eulària ha tret un valuós empat a un gol del camp de l'Arena d'Armilla en el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a segona federació. Un partit molt igualat i amb poques ocasions de gol. Al minut 23, els de Granada es van avançar amb un gol d'Àlex Cabello i la penya va fer una passa endavant. Va trobar l'empat gràcies a un penal a Marc Fraile. Montori el va transformar per establir l'empat a un definitiu. És Ramiro González, entrenador de la penya.
3: Levantar un 1-0 que apenas estaban acercándose con el ambiente, ellos metidos, y dar ese paso adelante, orgullosísimo de los jugadores, porque es lo que digo, estamos preparados. Ya desde aquí animo a que ojalá tengamos el ambiente que han tenido ellos aquí, porque eso impulsa mucho, ¿no?
1: La tornada se jugará dissabte que ve a les 8 del vespre.
0: La penya esportiva Sant Jordi i la UD Arenal tornen a la tercera federació.
1: Els pitiusos aconsegueixen l'ascens després de guanyar per 2-0 a la pròrroga contra el Pòrtol. Els de Marratxí havien guanyat per 1-0 el duel d'anada. D'altra banda, l'Arenal s'imposa per 1-4 al Sant Jordi i puja també a tercera. Gran remuntada del conjunt que entrena Andrés Troya, perquè l'anada l'Arenal va perdre per 0-2.
0: Per la mare de piragüisme.
1: Segona medalla europea per a Maria Àngels Moreno. La pollencina i la seva companya Victoria Yarchevska van sumar ahir el bronze al C2 500 de l'europeu, un dia després d'haver aconseguit la plata al C2 200. Va ser una prova diferent. La tripulació espanyola va sortir amb força i es va col·locar ràpidament en primera posició, però a poc la canoa ucraïnesa les va avançar i ja en el tram final les hongarasses també varen superar-les per deixar-les en tercera posició.
0: Quan a Camillion torna a triomfar el bàsquet 3x3.
1: La mallorquina i les seves companyes han aixecat el Women's Series de Viena després d'imposar-se per 20-14 a Ulan Bator a la final. Camillion ha estat la gran protagonista del torneig amb 6 rebots, 5 destacades i 3 assistències, clau en la final, una actuació que li ha valgut el premi de millor jugadora del torneig. Destacada també la participació de Blanca Millán, nou fitxatge de l'Azul Marino, que ha acabat la final amb 7 punts. El combinat espanyol es redimeix així de la final de l'any passat quan va caure davant els Països Baixos. D'altra banda, seguint en bàsquet, l'Azul Marino tanca la nova plantilla per a la Lliga Femenina amb el fitxatge de Sika Koné, pivot de 23 anys, procedent de l'Estepona, natural de Mali i que actualment es troba jugant l'NBA femenina amb les Atlanta Dreams.
0: Si parlem de medalles en piragüisme i bàsquet, també ho fem en triatló.
1: Nil Riudoets s'ha penjat la medalla de plata al Campionat d'Europa de Triatló Paralímpic disputat a Tarragona. L'esportista maonès ha quedat per darrere del francès Alexis Akiaquant, el gran dominador de la categoria PTS4, i ha entrat segon a meta a 1 minut i 36 segons del guanyador després de completar 750 metres de natació, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 quilòmetres de cursa a peu. Escoltam Riudoets.
4: Aquesta medalla de plata per això és una satisfacció enorme. És molt complicat es guanyar aquí amb l'Alexis Hankinquan, que demostra que té un nivell boníssim. La meva carrera ha estat de menys a més, no? He sortit a quart de Saigo, he anat remuntant en bici fins a segona posició i després corrent he pogut solventar aquesta segona posició i la veritat que és superbon resultat. Estic molt, molt satisfet.
0: En motociclisme, Gavi, Paquita Ruiz és vuitena al Mundial.
1: Paquita Ruiz ha acabat onzena a la segona carrera del Gran Premi de l'Emília-Romanya. La mallorquina, que sortia des de la 15a posició de la graella, va recuperar llocs a les darreres voltes. Ruiz manté així la 8a posició al campionat general, a la classificació general, amb un punt d'avantatge sobre l'espanyola Ivonne Serpa. A falta de dues cites, escoltant Paquita Ruiz.
5: Fin de setmana complicat, van començar malament, una mala classificació, ahir sí que van poder aconseguir una sexta posició, van poder remuntar i em vaig sentir un poc més a la lluita, no? Un poc més competitiva i la veritat que molt contenta. Avui ha estat més complicat, he tingut un problema en el canvi de motor, de la moto, i això ens ha impedit estar un poc més a la lluita, d'un poc més cap endavant.
0: Acabam amb futbol sala, trot i atletisme.
1: En futbol sala, la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears per a la creació d'un equip femení de futbol sala universitari. Sentim el president del Palma, José Tirado.
6: Yo creo que es un día muy bonito, muy importante. Primero porque creo que somos dos entidades que damos un paso hacia adelante. Creo que la universidad, pues, la creación de este equipo universitario femenino que nace de la mano, porque al final es una sociedad, es un equipo que entre las dos entidades vamos a ir de la mano. Queremos hacer un proyecto a largo plazo bonito y sobre todo único, diferente, ¿no? Yo creo que se juntan dos entidades, como es el Palma, a través de su fundación, que es la que va a liderar con la universidad este proyecto, donde queremos empezar desde abajo del todo. Creo que también la Fundación y el Palma Futsal tenía un compromiso con el fútbol sala femenino. Podíamos haber hecho un equipo, pero queríamos hacer algo diferente.
1: En trot, Nike de Font, de la quadra Morro Calvo, s'imposa el Gran Premi de Manacor. El favorit no dona opcions als seus rivals i torna a guanyar un Gran Premi, com ja va fer fa uns dies a Palma. Sentim el guanyador, Toni Valls.
7: Va ser sortida, però un pot de precaució, perquè estava un pot nerviós, que va llavors, i se'n calentiment m'havia botat a les sortides, un parell de pits. I havien d'assegurar els primers 150 metres, que no m'ho fes un fallo. I una vegada que el cavall està llançat, després és molt bo, és un cavall fantàstic, és molt complet i té velocitat, té resistència i llavors quan ha estat en marxa m'ha anat a cercar el cap i ha dominat fàcil, la veritat.
1: I l'atletisme menorquí també és notícia, perquè l'equip masculí de l'Osport Menorca s'ha proclamat subcampió de la Lliga de Primera Divisió i ha aconseguit l'ascens a la Divisió d'Honor, la màxima categoria de l'atletisme espanyol. La regularitat en totes les disciplines va ser la clau d'un equip que es va mantenir en plaça d'ascens pràcticament durant tota la jornada d'ahir.
0: Gràcies, Gavi. Aquí acaben els esports. Fem una petita pausa i tornem amb la cultura.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
9: Ei, tu vos pos?
10: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
11: I de colonet per tothom.
10: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
12: Tèntol.
0: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: La Universitat de les Illes ha presentat avui Black Blai, un projecte elaborat pels estudiants de primer curs del grau de Llengua i Literatura Catalanes per commemorar el centenari del naixement de l'escriptor mallorquí Blai Bonet. Hi han participat més de 300 persones en la creació de 5 llibres a partir de la tècnica Blackout Poetry, vol dir poesia revelada, i que consisteix a intervenir textos ja existents per generar noves obres poètiques. Ens ho conta Laura Marcos. Bon dia.
13: Bon dia. A través d'aquesta tècnica creativa se seleccionen algunes paraules i s'oculta la resta en un procés que posa en relleu noves lectures de l'obra original. En concret, el volum Black Blai presenta una col·lecció de peces de poesia revelada elaborades a partir de la pàgina 100 de la novel·la de Blai Bonet a mà. El projecte s'emmarca en l'assignatura Introducció a la Literatura Catalana i s'ha desenvolupat sota la coordinació de la professora Mercè Picornell.
14: Pues a mi inspirat amb Blai Bonet no només per casar el mà, també perquè, curiosament, els nous poemes que surten són poemes de Blai Bonet, encara que no els hagi escrit ell, i surten molt de temes com ara l'espiritualitat, la vida, la mort, l'amor, molt de temes que poden estar presents a la seva poesia, no?
13: A l'iniciativa han participat en total més de 300 persones. A més dels alumnes de primer de grau de Llengua i Literatura Catalanes, també han intervengut els de cinquè de primària del CEI Mestre Colom de Bunyola i els de secundària de l'Institut Mossèn Alcover de Manacor, gràcies a un taller educatiu realitzat pels estudiants universitaris, així com professors i també l'Associació de Salut Mental, La Nostra Veu. Escoltem una de les alumnes de primer de grau de Llengua i Literatura Catalanes, Laura Rodríguez.
15: La veritat és que vaig començar llegint la pàgina i vaig veure, per exemple, les perdonyes d'espart, la tinta, els mitjons forats, me varen fer gràcia i vaig intentar mirar per on podien enllaçar aquestes coses a partir de les altres paraules, que això és la gràcia de fer un blackout, que és enllaçar diferents paraules d'un mateix text, intentant donar-li un sentit que no tingui a veure amb la pàgina.
13: El resultat d'aquest procés creatiu és una edició artesanal del que s'anomena llibre d'artista, una peça de la qual es fan pocs exemplars, en aquest cas 5, i que ha comptat amb el suport en el disseny de l'artista Laura Torres. Amb la presentació de Black Blai, la UIB se suma als actes de commemoració del centenari de Blai Bonet, una de les figures capdals de la literatura catalana contemporània.
0: Filòleg, escriptor, investigador i promotor cultural, el també professor Tomàs Vivot difon el seu coneixement com a guia cultural i a través de les seves innumerables publicacions. Una llista extensíssima al voltant del nostre patrimoni que ara es nodreix amb 3 noves publicacions del Gall Editor, nous volums sobre les possessions de l'Aró i Felanitx i el tercer lliurament de Mallorca Litoral.
16: Això són rutes per la frontera illenca on Vivot ens mostra a través dels seus ulls i coneixements molt més que una drecera amb tot tipus de referències que ens permetran redescobrir el paisatge a pesar que pugui estar un poc malmès.
17: Hi ha determinades zones que hi ha molta contaminació de molta casa, sobretot també acústica, per les barques i per... I clar, un té aquest regust, entre cometes, negatiu, no? Però sí és vera que jo crec que la resta de l'any per exemple, pot aprofitar en l'estiu i anar-me aquí primeríssima hora o al cap vespre, darrera hora, que també a vegades jo també ho faig, pot trobar, diríem, aquestes meravelles bastant per ell tot sol.
0: I darrers segons de l'informatiu per la música, concretament de David Guetta, que va ser l'encarregat de tancar ahir el Mallorca Live Occident 2026, una edició que enguany ha reunit aquest cap de setmana 70.000 assistents.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Conti quanto preferi, il tempo avrà fu.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Castell.
1: Ràdio Es Castell. Centres.4 de la freqüència modulada.

nit quan estic amb tu. Digue-m'ho, on som?

poc a poc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies que encara estem en el mes d'agost.

0: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.
1: I un pagès a la Masté, un missatge per llaurar, el primer que va trobar, ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.